Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Attractiu, attractiva. Un veí.